0: Si coneixes Estam i està al tram.
1: Si me enamore.
0: Si està a l'has ballat. I està a l'has cantat.
2: Falta un tubo gana el pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM, en versió llarga duració Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous de 22 a 23 hores en

0: dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Si coneixes Estam i està al tram.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tobogán al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Si coneixes Stam i està al tram.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballato. I està l'has cantato.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Inés no dona la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Pepe Valor, que nos va a contar un excusete. Ella es el responsable del vehículo, en este caso industrial y profesional, como ferramenta de trabajo. Pepe, buen día.
1: Hola, muy buen día.
0: ¿Cómo estás?
1: Muy bien, así estem.
0: Bueno, se farà molt bé avui,
1: Sí, sí, així avui fa bon solet i com estem així, així fora, pues nada, aprofitar.
0: Molt bé. Bueno, conta'm ràpidament, com ha evolucionat la demanda del vehicle industrial en els últims anys?
1: Home, pues jo te diria que la demanda del vehicle industrial ha evolucionat d'una manera molt positiva i més en la nostra zona, perquè nosaltres estem així, les comarques del voltant són comarques on hi ha molta empresa, microempresa, autònomos, pues, tot aquest tipus de clientela necessita, evidentment, pues, del vehicle industrial. I nosaltres, al llarg de la trajectòria de Grupo Palacios, en aquest cas d'Autointer, sempre hem tingut una trajectòria molt bona en el que ha sigut la venda de les quatre marques que tenim així dedicades al vehicle industrial, que són Opel, Fiat, Citroën i Peugeot.
0: Perfecte. En aquest cas, què busca avui l'autònom o l'empresa quan canvia a vehicle professional?
1: A veure, a dia d'avui el que busca el professional és no tindre preocupacions. Comprar un vehicle, tindre, si financia, tindre la seva quota, el seu gasto i no tindre sorpreses. Entonces, nosaltres el que li oferim són productes financers on li puguem incloure tot aquest tipus de productes. Pues una garantia extenguda, un manteniment en el que el client paga la seva quota i no es té que preocupar de res.
0: Perfecte, molt bé. En aquest cas, bueno, quina importància sol tindre actualment el consum i l'eficiència en el vehicle de treball?
1: A veure, el consum i l'eficiència és algo superimportant. Primer, l'eficiència, perquè una empresa, una microempresa, un autònom, no pot dependre de que un vehicle s'averia, entonces necessita una bona eficiència, perquè no pot perdre hores de faena, perquè el seu vehicle estiga en el taller. I a nivell de consum i tot, pues claro, està ja repuntant molt la venda del industrial elèctric, perquè en moltes empreses que puguen tindre 3, 4, 5 vehicles, el consum de gasoil passa a ser un lastre important. I les empreses ja estan valorant de manera molt positiva anar ficant en la seva flota de vehicles algun vehicle elèctric per a anar veient com funcionen i anar baixant aquesta quota de consum de gasoil.
0: La veritat és...
1: Bueno, pues, les empreses jo crec que sempre valoren la tecnologia i la connectivitat de manera molt positiva, perquè es facilita molt, molt la faena i perquè és una manera també de tindre controlat els seus vehicles, els seus treballadors i que tot fluïsca de manera positiva.
0: Exacte. Quins sectors estan renovant més vehicles industrials actualment?
1: Pues ara mateix ja el que t'he comentat, nosaltres així en la zona nostra, en aquestes comarques que tenim al voltant, com siguem una empresa d'una llarga trajectòria, siguem coneguts, la gent confia en nosaltres, donem una resposta molt bona en quant a servici, entonces jo crec que un poc de tot, o sea, des de el xicotet autònom fins a la gran empresa estan demandant aquest tipus de vehicles.
0: Perfecte. I com influeix la finançació en aquest tipus de operacions professionals?
1: Home, la financiació sempre és una part molt important de les operacions. Tenir un producte financer per a poder ofertar al client, pues, intentar en vehicles nous, que està clar que quan més nou és el vehicle, pues, menys problemes tens. Entonces, producte financer n'hi ha de tot tipus, des de renting, leasing, financiacions lineals, vamos, que podem fer el que el client necessite.
0: Exacte, molt bé. Per a continuar, no? Dins d'esta fira tenim bueno, oportunitats especials per als autònoms?
1: Sí, claro, així dins de lo que són els descuentos que oferís la marca en si, siga Opel, Citroën, Fiat o Peugeot, des de Grupo Palacios s'ha fet un esforç molt gran, ¿vale?, per aportar aquest granet d'arena i oferir al client, pues, que s'anime a vindre a esta fira. I a part de tots aquests descuentos que t'he comentat, pues, Grupo Palacios també ha posat el seu granet d'arena incrementant els descuentos en uns diners prou considerables.
0: Perfecte. Què avantatges aporta dispondre de vehicles en entrega immediata?
1: Aporto, pues, que l'autònomo o la xicoteta empresa o qui siga, pues, sempre se'n recorden de que es fa falta un vehicle quan es trenca el vehicle que estan gastant. Entonces, tindre un vehicle en stock per a entrega immediata li suposa que li vas aliviar molt, perquè quan te ven un vehicle trencat i volen anar els dos dies a treballar i veu que no té vehicle, quan tu li dius que en dos o tres dies pot estar rodant en el carrer en el vehicle nou, pues, la veritat és que jo crec que li fas un molt gran favor.
0: Bueno, dins de totes les marques que m'has comentat, realment, quines són les que més estan funcionant en aquest moment?
1: A veure, el que t'he comentat les marques a nivell de lo que és el grup. Tots els vehicles similars, o sea, Stellantis fabrica Opel, fabrica Citroën, fabrica Peugeot. Jo estic en la fàbrica de Peugeot. Jo venc Citroën, venc Opel i venc Fiat. I sent tots de la mateixa factoria, con lo qual al llarg de l'any, durant els mesos, depenent la marca, pues cada marca aporta unes campanyes més fortes, menys fortes, i nosaltres anem sempre encarant el client al millor preu. Entonces lo que fem és veure quan ve el client quina marca és la que ofereix millors descuentos. Entonces, per poder oferir-li el millor preu. I a partir d'ahí, però com te dic, totes les marques són la mateixa tecnologia i tot molt, molt similar.
0: Perfecte, ja com últim, fins a quin punt un bon vehicle pot millorar el treball diari d'una empresa?
1: Home, pues, com t'ha comentat antes, un bon vehicle el que fa és que no te falle, que pugues anar a treballar tots els dies i que n'hi ha que entendre que un vehicle que té que transportar, per exemple, a 4 o 5 persones que poden anar a treballar a una obra, a mitjà camí es queda averiat, entenc que aquest dia el jefe d'aquestes persones va a perdre molts diners.
0: Bueno, perquè
1: són 4, no estan arribant al seu lloc de faena. Entonces, que un vehicle siga i no te falle, evita que guanyes molts diners o que no en pergues.
0: Bueno, te tinc que tirar de la llengüeta un poquet, sé que és el segon dia. Dona'm una referència d'un vehicle industrial en diners que no puguen evitar emportar-se-lo si venen ja.
1: Home, un vehicle ara una llargària de 440, com puga ser la Peugeot Partner, el pots emportar per un preu de 21.000 euros aproximadament, i això aquí
0: no li... suposa d'ahorro.

Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio.

Les nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.bluradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio.

Com totes les setmanes, sigues benvingut, sigues benvingut al Territori Remember. Aquesta setmana comencem el TRM de forma relaxant amb la formació Madison Avenue amb el clàssic Don't Call Me Baby. I com és de bona educació, sigues benvingut, sigues benvinguda al Territori Remember, presenta per un servidor Javi Viva, sí que no t'ajut. 60 minutets per davant tenim, vinga pues. Don't call me baby.

pràcticament també podríem barrejar-ho en el que està sonant allà, el que es fa anomenar Toques Mirac, la formació Fragma. I ja pràcticament diluïda el que es feia anomenar La Ruta. Fragma, Toques Mirac.

Ahí estaba el tema, les seues manetes del cervell, el señor Fisher, Somebody, un tema del 2024, que no me asuste ningú, en uns momentets ja tornem arrere. Als 90, abans de tot això, el tema I Can See the Light.

Però serà una producció nacional el seu dia, el tema Dilly and Pins, KM Passion, sonava brutal i continua sonant brutal. Per si t'acabes d'incorporar, te trobes al TRM, Territory Remember, presentat per un servidor, Javi Viva, sí que l'ha d'ajut.

I no em diràs que no està xulo aquest tema també. Ai, 1999, per a Britleys, Sobon de Sahara. Tema que es valdrà per a arribar a la fi una setmana més d'este Territori Remember. Agraït que sigues ahí al costat de la ràdio, de l'MP3, del telèfon, de l'ordinador, totes les tecnologies que tenim avui dia. Moltíssimes gràcies per estar ahí i les salutacions cordialíssimes del vostre amic Javi Viva, secretari. Gràcies, adeu i fins la setmana que ve. Bye, bye.